0: 107 FM.
1: Ràdio Manlleu.
2: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Figgis on Figgis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Son las 6.
1: Son las 6. Radio Manlleu.
2: Acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions a les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda del el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
5: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui, ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Jordi, ens explica'ns quines són, no, les principals reivindicacions un dia com avui.
6: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i han acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada, doncs, de preus que tenim dels nostres productes, està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
5: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui, no?, sortíssiu a la carretera amb els tractors?
6: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
5: I una mica què és el que espereu, no?, de la jornada d'avui?
6: Bueno, esperem que sigui una jornada, doncs, reivindicativa, però també hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
5: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
7: Bon dia.
5: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
7: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus pues, han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant. I això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
5: Ah, ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és decebedor, no?, pel sector i també sí, per el relleu generacional, oi?
7: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poc jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tiren endetràs. És així.
5: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
2: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
8: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
9: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
8: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
10: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en PP i Vox.
8: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
11: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
2: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
12: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
2: Els reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
13: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
2: 7:12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
14: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després del Consell Executiu.
15: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
14: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
2: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
16: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
2: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
17: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
2: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
18: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
19: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
2: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona, que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
20: Football can change very fast, so...
21: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
20: You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat dues derrotes en les dues jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
1: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackenson.
3: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
1: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
2: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
22: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tota aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
23: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és la esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
2: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma.
24: Y me vacío al perderte.
2: Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
4: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
2: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potencials aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders

L'accident ha estat a la C32 a Taià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps, sembla, força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció a Barcelona, amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que es poden fer a la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat, necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29, per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern, per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat. Bon dia.

0: Bon dia, bon dia.
1: Jordi, què suposa avui dia, no, a omplir el dipòsit del tractor?
0: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca, doncs, bueno, que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
1: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
2: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
4: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
5: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
4: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
6: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
4: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
7: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
2: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia, gràcies a vosaltres.
2: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
8: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment escoltar la seva pregunta aquesta escena de la vida de Brian d'aquella pel·lícula de Monty Python en què deien «Soy del Frente Popular de Judea» i l'altre diu «No, jo soy del Frente Judaico Popular» i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més paleta, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, amb la Junta Aragonesista, amb Compromís, amb Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com sí que hi ho havia abans.
2: Quin paper hi juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
8: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escollés un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
2: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
8: Bueno, si abans us deia que és important entendre que les eleccions són necessàries, és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Més coses, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
9: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
2: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat, i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
10: Me he encontrado, bueno, pues con esta situación que no tiene, que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
11: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
2: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava, i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
12: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
13: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda, i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
12: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge, i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir 3 agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Dow Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya, amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
14: La partida comença ara. Dow ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
15: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és bueno, que tot han quedat en bones paraules, però hem vist particularment inacció.
14: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa, i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
2: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans, i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
16: Football is you know, it can change very fast, so
17: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
16: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
17: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
16: You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
3: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
4: Mercè Bacardit.
7: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa...

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
3: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
1: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista B7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha contra Argentona de la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura, fins i tot, arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors. Déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran al cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos, i és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
1: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
11: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem doncs, ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
12: Molt bé, Helena. Es mantenen els retards a aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla. Són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt. Els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irio s'han suprimit 4 trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
1: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. Inhabita les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
13: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
14: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Arcos a principis del 2023.
13: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
1: I Com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí hores d'ara? Veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
15: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
16: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades no, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
15: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
16: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita doncs seguir fent la nostra activitat. Nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari i per tant no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
15: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
16: No, i tant, al final tot l'esforç que suposa no, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS i a més el preu del gasoil que tenim doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit, estem patint molt, mostrar doncs el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
15: Moltes gràcies, Pol. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
1: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football can change very fast, so
2: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la notació de l'equip. I arribarem a 8:45 amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de La Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La Mort i la Primavera, de La Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Guinyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
3: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmith Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances, i fent aquesta tasca es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, el 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que, a més, s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
5: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
4: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
6: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
4: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea.

0: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
1: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Camp Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot a punt per baixar a Barcelona.
2: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
1: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
2: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals, de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estar inquiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'olivera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
1: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagi més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
2: Bueno, ha set decisió d'última hora, no teníem previst baixar, però avui al matí ens hem trucat i uns quants, i va, baixem al final, que hi van poder acabar la feina i això, i ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
1: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
0: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
3: Bon dia, moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
0: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida dels tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
3: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes, sí.
0: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos.

0: Jesús, en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
1: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, a la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em dedico això, però serà rentable? No? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
0: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
1: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient, i per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que es tinguin, que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums, i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se, i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
0: I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
0: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte ahir,
3: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquests oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens, a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
4: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
5: Sí, voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
3: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
0: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies, fins després.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a dar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
0: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui, acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les, amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
12: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
11: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.

0: Ramon Carvajal, des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans, amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
2: Football can change very fast, so...
3: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
2: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase lliga, la segona jornada d'aquesta fase lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha sumat el segon triomf al Mundial. S'ha imposat per 2-4 a un dels combinats més potents del campionat, Portugal, i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
4: Començar un campionat mundial amb 2 victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà en teoria un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
1: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
0: Doncs vinga, més fàcil jo crec que avui,
1: sí,
0: eh, Cristina?
1: Segurament sí.
0: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Demà. Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
5: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderrock. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agos dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagés, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb Alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellà, i no coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona, i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant, i darrere d'un dia a l'altre.
1: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi de dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards als trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes, a les 12 de la nit, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Isla Una.
1: Isla Una.
2: Radio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Centenars de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
5: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 tractors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
5: La tracturada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
4: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia a restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
7: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues.
1: Són les dues. Ràdio Manlleu.
2: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
2: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
2: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
2: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
2: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
6: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol, cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
2: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
2: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
2: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
4: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
8: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
9: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. parlar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
10: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via, davant la seu del Departament d'Agricultura, després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat.
2: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès, la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
11: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
12: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
11: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
2: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
14: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
13: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
2: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant, la dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
15: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
4: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
16: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
17: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
18: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
19: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
2: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
2: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Ángel Belzunegui.
21: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
20: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
2: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
4: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
2: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
1: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
2: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
6: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
6: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
2: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
2: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb dues victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
25: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
27: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra, en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
5: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
3: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
5: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
3: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
24: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez. Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són 3 cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que porto sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada de la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. A Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions.

0: a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provinents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
0: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
4: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
3: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
5: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
6: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
5: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
7: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
5: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
5: La circulació amb

0: AB Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
1: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
3: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia en mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
4: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
2: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
0: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
2: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
0: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
2: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
5: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
6: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
5: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
2: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
8: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
9: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más, más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
7: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
2: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
0: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
0: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
10: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
0: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
2: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
11: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
12: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
11: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
2: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
14: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premi Planeta crece.
13: El guany, el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
15: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra al Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
16: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
15: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
17: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
18: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
17: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra la Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
15: Gràcies, Andrés Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manel Cazorla.
19: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
15: I a 8:45, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espart Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
20: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
15: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
3: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
1: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc. Enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Rodríguez Oncidis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 4.
1: Són les 4.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
4: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
5: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
3: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
0: Notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei i a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.

0: dirty bitch, I love to fuck. Treat me like a slut. Little dirty bitch, I love to fuck.
1: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.

0: Són les 6. Són les 6. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
3: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
2: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats dels populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor, i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
1: Notícies en xarxa.

0: Connecta't al Ter.
1: Connecta't a Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar.
1: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
2: Feel good music.
3: This is Jelly Rolling.
4: This is Noah Kahan.
5: This is J

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: from cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 7.
1: Són les 7. Ràdio Manlleu.
0: Infopodcast Manlleu.
2: Avui és dimecres 14 d'octubre del 2026 i abans de començar heu de saber que tal dia com avui de l'any 2016, fa 10 anys, es va inaugurar la Biblioteca Municipal de Manlleu, a l'antiga seu de la Caixa de Manlleu. Amb aquest canvi, la Biblioteca Bisbe Morgades i mossèn Blancafort s'unificaven en un sol equipament.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació repassem la informació més destacada del dia a Manlleu. I el Teatre Municipal de Manlleu acollirà aquest divendres, 16 d'octubre, la projecció gratuïta de la pel·lícula La Recepta Perfecta, una producció francesa estrenada l'any 2024. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i inclourà un col·loqui posterior sobre la pagesia i el relleu generacional a càrrec de Núria Expositor del Gremi de Pagesia Catalana. La pel·lícula explica la història d'uns adolescents dels Alps francesos que, després de viure una situació personal complicada, decideixen participar en un concurs agrícola per elaborar el millor formatge Comte i aconseguir un premi de 30.000 euros. La proposta forma part del cicle de cinema organitzat per l'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Manlleu, que combina projeccions i debats sobre qüestions socials i ambientals. El cicle continuarà els pròxims divendres amb sessions dedicades als residus tèxtils, la realitat LGTBIQ+, i les persones grans. Totes les projeccions es faran al Teatre Municipal. I aquest dijous, l'auditori de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu acollirà una conferència sobre el consum d'alcohol i els seus efectes sobre la salut. La xerrada anirà a càrrec de Xavier Bassols, infermer del Centre d'Atenció Primària de Manlleu, i començarà a les 6 de la tarda. Durant la sessió es plantejaran una pregunta important. Existeix un consum d'alcohol segur? El ponent explicarà com afecta aquesta substància a l'organisme, especialment amb el pas dels anys, i analitzarà els hàbits de consum presents en la nostra societat. També es parlarà de riscos associats a les begudes alcohòliques, com les malalties hepàtiques, els problemes digestius o determinats tipus de càncer. La conferència oferirà consells per reduir els riscos i els danys relacionats amb el consum d'alcohol i prevenir addiccions. Els assistents també podran plantejar preguntes i resoldre dubtes amb el professional sanitari. La sessió tindrà lloc a l'auditori de l'antiga Caixa de Manlleu, al carrer del Pont, número 16. I acabem amb la informació de servei. La farmàcia de guàrdia demà, dijous 15 d'octubre, serà la farmàcia del Mercat, a l'Avinguda de Roma, 100-102. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: tarda a tothom. Us parla Georgina Jordana, membre de l'Associació Animalista de Manlleu. Ens complau començar la desena temporada de Bestioles, un programa que porta cua de la nostra associació dedicat als animals de companyia. Avui m'acompanya Jordi Ferrés, educador de gats, que ens explicarà tot allò relacionat amb les conductes felines. Com ja he avançat, en Jordi Ferrés ens parlarà de conductes de gates i gats. Hola Jordi, benvingut.
1: Hola.
0: Quan i per què vas decidir dedicar-te a estudiar el comportament animal?
1: Doncs mira, per casualitat, com les coses, les millors coses d'aquesta vida. A veure, jo... va haver-hi un punt de la meva vida en què no volia estudiar, no sabia què fer, tenia una feina que no m'agradava, i vaig dir, jo què m'agrada realment a mi? M'agraden els animals, m'agraden els documentals que veig a la tele, i vaig decidir marxar de fer de voluntari bàsicament on haguéssim pogut trucar, bàsicament. Finalment va ser d'Anglaterra amb grans felins, i a partir d'aquí doncs vaig desenvolupar aquesta curiositat, aquestes ganes, i quan vaig tornar a Barcelona després de 2 anys a l'estranger fent coses, va sortir l'oportunitat de treballar al Centre d'Acolliment d'Animals de Companyia a Barcelona, que era el 2003 quan es va decidir prohibir l'eutanàsia en aquests centres, i clar, s'havia de tenir cura d'aquests animals cada dia, com les protectores fan avui, sempre. I a partir d'aquí va ser quan em vaig adonar de que hi havia un gran, com t'ho diria, un forat que jo podia omplir en quant a que la gent doncs anava molt despistada amb el tema de comportament de gats. I vaig pensar, i si em faig dir educador de gats i poso un cartell i a veure què passa? I goita.
0: Mira, encara
1: ja fa 22 anys d'això, doncs, i escaig.
0: Déu-n'hi-do, l'experiència que has acumulat, és fantàstic.
1: Sí, Déu-n'hi-do, he vist gats, he vist persones, he vist de tot.
0: D'acord, d'acord. Recondueixes les persones, també?
1: Moltes vegades, perquè moltes vegades no és que el gat faci les coses malament, que també, però moltes vegades el que diem, l'ajudem a caure, doncs a vegades les coses no les fem bé per desconeixement, no per maldat ni per res més, sinó perquè la gent no sap, no té les eines, no té el coneixement, es pensava que li havien dit que, i tot això ha resultat que era una informació que al final doncs no li ha anat bé al gat, no? I la meva missió doncs sempre és veure qui fa què bé o malament i canviar-ho.
0: D'acord. Doncs quina diferència principal hi ha entre un etòleg, un veterinari o un educador caní o felí?
1: Doncs mira, un veterinari, diguéssim que és un metge del cos físic, i un etòleg és una persona que representa, que es dedica al temes de comportament. Llavors, els etòlegs són els que han fet una carrera i han fet alguna assignatura de comportament, no sé massa què fan, no gaire tampoc fan.
0: No.
1: I els educadors canins i felins, per exemple, doncs són gent que ens hem fet a la nostra manera, i bueno, els canins ho tenen millor perquè hi ha molt de curs, molta història, el gos està molt treballat. En canvi, els gats, jo mateix doncs m'he buscat la vida jo sol en tots aquests anys, és a dir, m'he format a mi mateix, per entendre'ns. El tema felins, la cosa està, la poca cosa que hi ha és en fi, jo no ho recomanaria.
0: D'acord. Aleshores, treballes més directament amb els animals en el seu hàbitat, o potser sempre, no?
1: Sempre. Jo puc fer alguna videotrucada d'alguna coseta molt senzilleta i que no porti massa complicació, perquè l'efectivitat meva sempre està veient l'espai on viuen els gats, què fan bé les persones, què fan malament, qui actua bé, qui no, perquè a vegades un ho fa bé, un altre no, la gent es barallen entre ells, doncs que això és així, no, això és així, no? I jo a vegades doncs intento posar una mica de criteri.
0: Sí.
1: I sobretot, una cosa que jo dic sempre, que el meu client és el gat, jo el que he de veure és aquest gat, què li fa falta? No aquella persona que està desquiciada i que vol dormir. Vostè, el que té que fer és això, i treballar-s'ho.
0: Sí.
1: Posar deures a les persones.
0: Sí.
1: Bàsicament va per aquí.
0: D'acord. Aleshores, pel que fa a la psicologia d'un gat, i és diferent que la d'un gos, A més, si els comparem, és un error?
1: Sí, comparar-los és un error. Jo no hi entenc de gossos, jo entenc de gossos a nivell usuari, dels gossets que ens trobem, que els toquem i tal, però és clar, tu has de pensar que un gat i un gos pensen molt diferent, actuen molt diferent, i sobretot si parlem dels gats que jo tracto, que tractem en general, que són els gatets que estan a les cases, doncs clar, un gatet d'una casa, ell no surt mai d'allà. En canvi, un gos surt al carrer, es troba gent, li diuen coses, va al pipicant, es troba gosset, se'n va a la platja, va a la muntanya, se'n va a l'estranger.
0: Sí, sí, i tant.
1: I aquests gossos, aquests animals, doncs el gosset ja, ell ja vol creure i vol rebre ordres, li encanta. I clar, això és un cap molt diferent que el cap d'un gat que està a casa, que no surt i sí, que com li vulguis fer alguna cosa que no li agrada, sí, ja saps com es posa.
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs, imagina't com són de diferents i, esclar, evidentment, doncs hi ha maneres molt diferents d'arribar a ells a nivell psicològic, esclar.
0: D'acord. Els gats són realment tan independents i solitaris com diu la creença popular o és un mite, això?
1: Això és un mite. I això t'ho dirà doncs, molta gent que tingui gats i que et dirà el meu gat és un pesat, el tinc tot el dia a sobre. El que passa és que sí que poden fer aquestes coses. De la mateixa manera que ara comentàvem que, per exemple, els gossets venen a nosaltres lligats amb la cadena, vine aquí, estigues quiet, un gat també fa l'excursió, però la fa a la seva. No segueix ningú. I això sembla que el faci independent i això vol dir que ser independent a vegades sembla que no es vulgui relacionar, i ni molt menys. Un gat pot tenir el seu moment de... per exemple, jo que sé, un gat que viu en una masia, agafa, se'n va donar una volta, se'n va al paller, dorm, se'n va al bosquet, dona una volta, torna i després es vol relacionar amb les persones. Les persones també han estat treballant tot el sant dia. D'independent, hi haurà gats que seran molt d'anar a la seva, però els gatets, ho sabem, que són carinyosos i alguns que són pesats a rebentar.
0: Ara que comentaves això, que el gat va d'una masia, va amunt i avall, sí, i ara explora aquí, i ara busca no sé què, sí, i tal. Esclar, totes aquestes necessitats bàsiques que té l'espècie, un gat d'una llar que està tancat en un pis,
1: sí,
0: tot això no ho té, no?
1: No, no ho té. No ho té, però esclar, com t'ho diria, et posaria un exemple, els nanets de l'Àfrica que són feliços, pobrets, perquè un nen és feliç per definició,
0: sí,
1: potser si veiessin el món en què vivim, potser no serien tan de feliços. Llavors, un gat que viu en un pis, clar, no sap el que és tenir un bosquet i anar a donar una volta i agafar sargantanes i agafar ratolins.
0: No.
1: Sí que ho porten a dintre. A vegades la gent em diu, és molt cruel tancar gats a les cases. Bueno, escolta'm, tan cruel tampoc és, no? Si és veritat, podrien tenir una vida molt més plena, però no tots podem viure en masies. I els gats poden viure perfectament en pisos i viure-hi tota la vida i viure-hi bé. El gat, sí, el que necessita és que se l'estimin, que el respectin,
0: sí,
1: que visqui bé,
0: sí,
1: i que tingui les seves cosetes, el seu menjar, el seu, sí, joc, els seus companys.
0: Sí.
1: I si, evidentment, farà una vida, doncs, jo què sé, també hi haurà gent que viuran en mansions i tu i jo viurem en pisets,
0: sí,
1: d'acord? Llavors,
0: sí,
1: cadascú té la vida que té,
0: sí,
1: i mires de ser feliç amb el que tens. I els gatets, doncs, esclar, doncs, com que doncs ells no saben, diferent és que diguis, no, és que jo vivia en una masia 10 anys i el meu gat va viure allà 10 anys i ara m'he anat a viure en un pis i el meu,
0: sí,
1: gat li ha esclat el cap. Doncs, esclar, pobret,
0: sí,
1: perquè ha viscut una realitat, la real d'un gat, que és el lloc ideal per un gat, és una masia, és perfecte,
0: clar,
1: no el carrer, és la masia, que,
0: sí,
1: té de tot, té persones i té llibertat. I esclar, d'una llibertat passar a una reclusió, mira, una persona que viu una masia anar a un pis ho passarà malament, però ja ho sap i té un treball i fins i tot, jo què sé, pot parlar amb amics, té psicòlegs, el que sigui, té mínim distraccions. En canvi, un gatet, li faríem allò que se'n diu una putada molt gorda, eh?
0: Sí.
1: Però pot viure perfectament un gatet en un pis i un altre gat adaptar-se d'una vida millor a una vida pitjor. Clar, és més fàcil anar de pobre a ric,
0: sí,
1: que de ric a pobre,
0: sí,
1: però esclar, ho hem d'acceptar-ho tot.
0: Sí.
1: Però en principi, els gatets que estan a les cases i que no veuen res més, són feliços, estan bé i no és cap crueltat i tots els que tenim gats els veiem feliços i contents.
0: I
1: jo també podria ser més feliç i més content.
0: Sí.
1: Però bueno, ja estic bé, ja em conformo, eh?
0: D'acord. Jo, per pròpia experiència, vam rescatar un gat del carrer,
1: sí,
0: que el van atropellar i li van fer molt mal. Jo el vaig tenir a casa meva intentant recuperar-se d'una fractura i va estar a casa meva bastant temps. Jo, després, a l'hora de dir ara hauria de tornar al carrer, no me vaig ser capaç. Per tant, ell havia viscut en llibertat,
1: sí,
0: i va anar a parar en un pis, no? Doncs al principi, quan ja estava bé, es posava a la finestra, mira baix, no?
1: Sí.
0: Tota l'estona,
1: sí,
0: mirava baix, pensava,
1: sí,
0: bé, jo era baix i estava molt content i molt lliure. Però es va adaptar,
1: sí,
0: i després estava encantat de viure a casa.
1: Sí, perquè una cosa és viure a la masia i ser lliure, i una altra cosa és viure al carrer.
0: Al carrer, és molt
1: diferent. Que és una vida molt dura, on hi ha accidents,
0: sí,
1: on hi ha gent dolenta, on hi ha gossos deslligats, hi ha perills, i depenen de que els hi posi menjar una persona que no es pot posar malalta,
0: sí,
1: i són diverses coses. Fa fred, plou,
0: sí, sí,
1: el carrer és molt dolent.
0: Sí.
1: Potser un gat que visqui al Carib, doncs potser el tema clima no ho tindrà tan malament,
0: sí,
1: però tot i així la vida al carrer no és... el lloc d'un gat no és el carrer. És la llibertat, sí, però el carrer no és llibertat. El carrer és com una presó gran. I fixa't que els gatets que viuen a Manlleu no se'n van a Vic a donar una volta.
0: No, no, no.
1: Els gatets no surten pràcticament d'un espai que ells,
0: sí,
1: més o menys controlen, i també,
0: sí, sí,
1: hi hauran gats que tindran una tendència a anar més lluny, altres més a prop, però el carrer no és vida. I sí, és clar, primer se senten estranys perquè sí, rondaven i feien coses, però després un dia diuen, escolta tu, aquí hi ha calefacció,
0: sí,
1: aquí hi ha halà, aquí em diuen cosetes,
0: sí,
1: aquí estic la mar de bé,
0: sí,
1: no tinc que competir res amb ningú.
0: Sí.
1: Escolta'm, benvingut.
0: Benvingut, i tant. Tant de bo tothom pensés d'aquesta manera, saps? Perquè hi ha la idea que és lliure, que corri amunt i avall, i això em sembla, m'entreu la polladera, però em sembla horrible.
1: Això, en un ambient correcte, està molt bé.
0: Sí.
1: Però en un ambient incorrecte, no. Per exemple, tu no pots viure a la Diagonal de Barcelona i dir,
0: sí,
1: mira, jo baixo el meu gat amb l'ascensor i el foto allà a la vorera,
0: sí, mare,
1: i que doni una volta.
0: Sí.
1: No. Ara, una persona que visqui en un poblet petitó o que visqui al final d'un
0: sí,
1: poble que hi ha una muntanyeta i tal, i que el gat ho té controlat,
0: sí,
1: doncs molta gent que hi ha en urbanitzacions, els gats surten, evidentment hi ha accidents i coses, però també hi ha hagut gats que han viscut tota una vida molt plena entrant i sortint de casa,
0: sí,
1: han de tenir una casa, compte, eh?
0: Sí.
1: I han sigut lliures i la gent els ha deixat fer. Ara el que hem de fer és esterilitzar, evidentment, hem de xipar, evidentment, perquè hem d'identificar tothom, i això sempre he dit que és una opció molt personal, de si un gat ha de ser lliure totalment o no. Però, evidentment, que aquest espai en el que li donem la llibertat sigui un espai en què el gat el pugui dominar i el pugui controlar.
0: I que sigui segur, exacte.
1: I que sigui segur.
0: Doncs, a veure, com es comuniquen realment els gats entre ells i com utilitzen el llenguatge corporal amb els humans?
1: Els humans són tontos i no se n'enteren de la meitat de les coses. Val?
0: Gràcies, però ells, papa, perquè em toca.
1: Jo també. Val? I jo m'hi dedico i també se m'escaparan coses, eh?
0: Sí.
1: Els gatets, sí, miol, ni fan cosetes, però realment... el gat bàsicament treballa molt el llenguatge corporal, sobretot amb altres gats, i el llenguatge corporal passa des de moure una orella, des de moure una cua, des de tombar-me, donar-te l'esquena, posar-me de panxa en l'aire. Els gats es miren entre ells i amb les mirades s'ho saben tot. En canvi, els gats, quan miren els humans, pensen, jo ara amb aquest com li explico això? Perquè n'hi ha que són més caps grossos. Al final la gent també entenem els nostres gats a casa.
0: Sí,
1: aquest quan es posa aquí vol dir que vol halar. Aquest quan es posa aquí és perquè vol sortir a la terrassa.
0: I en funció del miol també saps perfectament
1: els,
0: què vol. Eh?
1: Exactament. Sí. Llavors al final coneixem els nostres gats i ells han sabut al final com arribar a nosaltres i com explicar-los unes coses. Els miols els poden fer servir puntualment per cosetes, en plan, doncs, si estic a l'altra punta de la casa i vull que, no sé, que mouis la nevera, doncs farà un miol i dirà, Georgina,
0: sí,
1: vine cap aquí, obre'm això. Però si et tenen cara a cara, els gats el que fan és, doncs, tot és expressivitat i tot és... qualsevol moviment significa coses.
0: I entre ells també es miolen
1: sí,
0: per dir-se coses?
1: Sí, sí.
0: Sí.
1: Però és un llenguatge més curt.
0: Sí.
1: Per exemple, les mares, quan estan criant cadellets, les mares una mica de lluny miolen i els diuen que vinc, o amagueu-se,
0: ah,
1: que hi ha algun,
0: sí,
1: algun comando, que se'l donen la veu, però la majoria de coses serà llenguatge corporal. De vegades també es bufen i es ronquen i aquestes coses, eh?
0: Sí.
1: Però quan es bufen i es ronquen, el cos és expressivitat pura i allà està el 90%. Llavors, el roncar i el bufar signifiquen cosetes. La gent generalment ens ho prenem a la valenta i pensem que és el pitjor del món, però entre els gatets també s'entenen. Jo, per exemple, no fa massa vaig anar a presentar un gat mascle amb un gat adult amb un cadell, tots dos eren mascles, I el gran li bufava el petit, i el petit que ja veia que aquelles bufades eren de conya, doncs el cas li tirava a sobre, i el gran es quedava allà parat, que no sabia què fer.
0: És l'adolescència.
1: És la inconsciència d'adolescència, i perquè els petits també, quan els presentes a adults, els petits necessiten una mica una figura d'un pare i d'una mare. En canvi, un gat adult, quan li porten un cadell a casa, per més que sembli algo divertit, de cop i volta diu, espera't un moment, tu d'on surts? Tu d'on surts?
0: I què m'estàs dient?
1: Ell ho ha d'assumir una mica, que generalment són minuts o hores, eh? Però, o algun cop dies, no? Però clar, d'entrada el gat adult diu, espera't un moment. O sigui, d'on surts? Que algú m'expliqui alguna cosa.
0: Esclar, esclar.
1: Llavors el gatet petit ja no preocupis que li expliqui. Quan presento adults és diferent. Potser es veuen com una potencial amenaça, costa més, hi ha més susceptibilitat, no se'n refien tant l'un de l'altre, hi ha més probabilitats de que puguin haver-hi baralles, que es puguin fer més o menys mal, perquè són gats adults grans i potents, però en principi, vaja... Els gatets ja s'expliquen les coses i ja s'ho miren ells per no barallar-se i fer-se mal.
0: Perquè les gates mares, jo tenia a casa una gata i tenia un caràcter que no em deixava viure, volia anar a dormir, ara toca això, dirigia l'orquestra de casa meva, que vaig dir, això es pot aguantar, perquè aquesta gata demana més que qualsevol.
1: Sí.
0: I aleshores vaig introduir un gatet petit. I al principi va dir això, i tu d'on has sortit, però després li va fer de mare i a mi em va deixar tranquil·la.
1: Clar.
0: I es va dedicar al petit.
1: Això jo ho explico molt, que jo sempre li dic a la gent que no han de tenir un sol gat, com a mínim dos,
0: sí.
1: I s'ha de triar un bon perfil. Tu en aquest cas vas portar dos femelletes, perfecte, i fixa't que tenies una gata emprenyadora pobreta, ella s'avorria tot el dia.
0: S'avorria com nostres, sí,
1: tu,
0: sí.
1: Si treballaves, sorties de casa, el que fos, ella estava tot el dia avorrida esperant tallons. Quan arribaves et deia, ara no te n'escapes, sí. Tu.
0: Ara,
1: i tu dius, jo ara estic cansada, vull fer això, i et deia, ah, no, ara tu i jo hem de jugar, hem de fer això, hem de fer allò. Sí. En el moment en què vas portar una companyia del seu gust, va dir, calla, tu, que portem tot el dia i tota la nit fotent tonteries, ja no em fa falta emprenyar-te tant,
0: sí.
1: M'encanta tenir-te a casa, perquè ets la mestressa i et vull tenir i t'estimo, però ara tinc el company ideal, que és un altre gat, perquè fem coses de gats, perquè no estic mai sola, perquè saltem d'un sofà a l'altre, passem per sota dels llits, i tu, Georgina, tot això tu no ho fas.
0: No,
1: i clar, llavors el company ideal d'un gat sempre és un altre gat.
0: Sí.
1: Hi ha gent que em diu, i un gosset? I com, abans de quedar-se sol, doncs un gosset, esclar que sí.
0: Sí.
1: Poden viure gats i gossos? Home, doncs evidentment que sí, és
0: sí,
1: evident.
0: Esclar, sí.
1: Que no vol dir perquè hi ha gossos que al carrer emprenyen a gats i els fan córrer i els fan pujar a l'arbre, i després arriben a casa i tenen un gatet que s'estimen molt.
0: Sí.
1: Doncs el gat de casa és un, i el gat de carrer és un altre.
0: És un altre, sí.
1: Llavors, hi haurà gats gossos que potser respectaran el gat del carrer, però hi ha molt gos que l'esport nacional del gos és fer córrer gats. No matar-los ni fer-los mal, fer-los córrer, fer-los pujar a l'arbre i dir, has vist on té fet d'anar? I el gat diu, vale, vinga, va, ja pots fotre el camp.
0: Sí, però són perillosos, perquè tenim una companya que tenia un gat i el gat va morir arran de mossegades de dos gossos.
1: Pot passar. Pot,
0: sí.
1: I més si són dos, esclar.
0: Sí.
1: Pot passar.
0: Que...
1: Però generalment un gat tindrà eines per fugir d'un gos si, per exemple, està en un parc i hi ha un arbre i tal, el gat fot un bot i ja està.
0: Sí, esclar. Sí, té un arbre a la base.
1: Però que em refereixo que els gats i els gossos poden ser amics, poden conviure, es poden estimar, i
0: llavors
1: un gos pot conviure amb gats a casa i empipar els gats de carrer és emprenyar-los, eh? No vols dir cap mal.
0: Sí.
1: Això passa, perquè els crida l'atenció un gos que veu un gat va corrent, el gat surt corrent i el gos ja està content i
0: ja està encantat. A veure, què vol dir exactament un gat que en remena la cua, posa les orelles enrere o ens frega la seva cara?
1: És que el gat té moltes maneres d'explicar-se. Clar, unes orelles enrere moltes vegades ens diuen que aquell gat es pot violentar o no, però unes orelles enrere també formen part del joc dels gats que juguen a hòsties entre ells.
0: Yeah.
1: I llavors que han de fer tota la parafernàlia.
0: Ah.
1: Que et pego, que em poso les orelles enrere, llavors no només és el llenguatge corporal, sinó que és el context també. Llavors jo quan veig els meus dos gats, que s'estimen molt, que es foten de pinyos, quan es posen les orelles enrere i fan així, ells estan jugant, no s'estan barallant.
0: Sí.
1: Però si es barallessin farien gairebé el mateix.
0: Ah,
1: però la intenció seria molt diferent.
0: Sí.
1: Llavors un gat quan se't refrega és perquè et diu, ai, estic content que estiguis amb ell.
0: Sí.
1: Quan la cua et diu, no, és que si un gat mou la cua vol dir que està violent. Un gat mou la cua per mil motius. Un d'ells que està violent. Llavors la cua és com un tub d'escapament que tots els nervis i totes les coses surten per allà. A vegades tens un gat que està relaxat, que està dormint, i la cueta, la punta de la cueta es va movent sola.
0: Sí.
1: I dius, però si està dormint. És que allò és una mena d'escapatòria. Llavors, les cues, no ens confonguem, no ens espantem més del compte. El gat mou la cua, sí, realment, quan la mou de costat a costat, i és el que et dic, és el context. Ja veus que aquest gat, dius, aquest gat no està bé.
0: Ja.
1: És el context, perquè el gat està, doncs, no sé, perquè ha vist un altre gat o perquè hi ha un gos o el que sigui, s'ha emprenyat pel que sigui, però hi ha gats que quan juguen entre ells mouen la cua i estan jugant i mouen la cua com si estiguessin enfadats i no ho estan. Per
0: quan,
1: tant,
0: quan,
1: el context,
0: quan pugen la cua cap amunt
1: estan contents. Venen corrents amb la cueta cap amunt, és que estan contents. I llavors hi ha diferents coses que ells expressen amb això.
0: A veure, quins són els motius de consulta que et fan més freqüència? Pins, tot això, no?
1: Sí, mira, les baralles i els gats que no fan servir el sorral adequadament és una part molt grossa de la meva feina. A partir d'aquí, a part de gats que es barallen i gats que fan pipi o caca fora de lloc, gats que tenen por i no es deixen tocar, gats que es llepen i es queden sense pèl, gats que es rasquen i es fan ferides, gats que mengen molt i s'engreixen molt, gats molt... A vegades la gent diu, vine a casa perquè tinc un gat que és molt pesat i ja no sé què fer amb ell, sí. Llavors has de veure què és el que està passant. Com, per exemple, m'ho trobo molt de dir, clar, és que aquest gat està sol i està avorrit, una cosa que tu ja vas fer la conclusió fa uns anys,
0: sí.
1: Doncs hi ha gent que ha de fer la conclusió perquè jo vaig allà i li dic, veus, és que a tu et passa això, això i això.
0: D'acord.
1: Però vaja, pot ser, em puc trobar de tot. També em puc trobar, doncs, mira, a vegades m'ha tocat rapar algun gat i tot.
0: Ah, sí, eh? Les coses passen.
1: Les coses que m'haig de trobar. Llavors, jo, dintre el que jo puc fer, faig tot el que puc.
0: Hi ha
1: moltes coses per les quals em puguin trucar, però bàsicament les més grosses són les que jo t'he dit ara.
0: D'acord. A veure, com hem de gestionar l'arribada d'un nou gat? Tenim el nostre gat i en arriba un altre. Què podem fer perquè no es barallin d'entrada?
1: Bueno, jo sóc molt de fer presentacions directes i de que es vegin de seguida i fer una presentació controlada, que es vegin sense amagar les cartes, perquè allò et diuen, no, tu l'has de separar 15 dies,
0: sí,
1: que no es vegin. Tot això pot ser molt estressant per gats i per persones també.
0: Sí.
1: Llavors sempre hi ha el que s'ha d'obrir la porta, llavors els gats es troben que es fan un susto, llavors es barallen. Jo sóc més de presentacions directes, de veure com va el primer dia, perquè moltes vegades el primer dia pot anar suficientment bé com perquè tu no hagis de separar ni fer bestieses.
0: Sí.
1: Hi ha gent que et diu, clar, és que m'han dit tenir-los separats 15 dies i jo el tercer dia quasi ja m'agafo un infart i ja vaig haver d'obrir portes. Per tant, això és molt així. O a vegades el 15 dia la gent ha d'obrir la porta i s'ha fet una bola tan gran de nerviosisme que tothom té por, tothom està que dubta, i la por i els dubtes no ajuden gens per aquest tipus de situacions. Per tant, la meva manera de treballar és una presentació directa.
0: Bueno, sembla molt bé. A veure, per què un gat pot començar a desenvolupar conductes destructives? De cop i volta és un gat que més o menys va bé i comença a rascar mobles, a plantar cara, què podem reconèixer que li ha passat?
1: Bueno, pues clar, hauríem de veure què ha pogut canviar en la seva vida. Aquí ja és molt necessari la visita a domicili per veure com vivia aquest gat, què tenia aquest gat, i començar a analitzar totes les coses que li falten o li sobren,
0: clar,
1: a la seva vida perquè aquest gat hagi de fer aquest canvi. Per exemple, un gat que vivia amb un altre gat i aquell altre gat es va morir i llavors es va quedar sol i es va començar a avorrir o a passar-ho malament i tenia episodis de miolar i de plorar i de demanar. Llavors hem de veure, en aquest cas potser seria més flagrant i més entenedor, que la gent podia entendre que troba a faltar l'altre gat, però clar, hauríem de fer l'analítica de què ha passat en aquesta casa perquè, doncs, aquest gat ha fet aquest canvi de conducta.
0: Clar, poden ser mudances, una persona nova
1: també,
0: que entra...
1: un altre gat, un gos, un nen petit que ha nascut, que també, sí, porten molts problemes, no els nens pobres, sinó els canvis de sí, rutines i de...
0: Potser
1: de
0: se senten desplaçats, és a dir, de cop i volta que jo era el primer del món, ara... Per
1: correcte, això
0: cosa
1: passa molt.
0: Sí.
1: Sobretot si són uns pares que es volquen massa amb el nen,
0: sí,
1: i el gat el deixen de banda.
0: Sí.
1: És normal que un nen petit i més el primer, absorbeix aquests pares i hi ha un cert temps, però esclar, has de poder compaginar una estona amb el gat. Llavors el gat ja entén que allà hi ha un nen nou i aquestes coses, però el que no podem fer és deixar-lo de banda completament, això
0: exacte,
1: està clar.
0: Exacte.
1: Perquè si no ens genera problemes.
0: Sí.
1: O, per exemple, una vegada vaig estar en una casa en què una gateta es havia quedat atemoritzada perquè uns veïns van fer una mudança i els hi va relliscar escales avall el sofà, que es va rebentar contra la porta a casa seva. La gateta es va espantar moltíssim i, vamos, treure-la de la cova va costar molt. Quan, per exemple, hi havia 4 o 5 gats i l'única que li va afectar de manera horrorosa va ser amb ella.
0: Sí.
1: Els altres van fotre un susto, però ja està.
0: Sí.
1: En canvi, ella, vamos, es va quedar que no volia sortir i que no volia sortir i que, vaja, que semblava que la seva vida només podia ser a sota d'un llit, i això, ja, doncs, clar, se'ls ha d'ajudar. I ve per un accident,
0: sí,
1: o per mil coses, com, per exemple, has citat tu.
0: Sí. A veure, com podem enriquir l'entorn d'un gat d'interior perquè no s'avorreixi ni desenvolupi, bueno, frustració?
1: Tampoc cal matar-s'hi massa.
0: Hi ha 50.000 coses que facin
1: no cal, no cal gatificar tant les cases. Ja està bé, però tampoc cal gatificar tant perquè els gats tenen mobles i tenen llits i tenen coses. Qui vulgui gatificar i posar coses i estanteries, i perfecte, benvingut, eh? Però a vegades molta gent també veuràs de que t'hi mates posant coses i el gat no fa ni cas. Hi ha gent que ha comprat rascadors d'aquests,
0: sí,
1: i tot,
0: sí,
1: i el gat no li ha fet ni cas. A mi mateix me'n va tocar un valorat amb 200 euros, el vaig muntar jo amb tota il·lusió, els dos gats que tenia en aquella, és que ni cas, és que un li tenia por i tot.
0: Fixa't.
1: I els gats de darrere el van destrossar.
0: Sí.
1: Llavors, la gratificació, fins a un cert punt, les cases amb els mobles i les coses ja tenim prou. Però si vols fer coses, endavant. I si fas, si ets creatiu, doncs escolta, millor.
0: Sí. Una capsa de cartó i
1: sí,
0: una cosa...
1: I tant, no arribes de comprar, sí, agafes el tiquet, l'arrugues, sí, el tires a terra i ja està.
0: Ja està, ja, jugant 3 dies.
1: Ah, exacte.
0: Bé, doncs, ara, per acabar, què opines de la humanització excessiva en els gats? I on està el límit per cuidar-los? Per respectar una mica la seva naturalesa felina, no?
1: Clar, humanitzar no és gaire bo. Els hem de mimar molt, això sí. Els gats han de ser uns grans mimats, perquè com més mimats visquin millor, però humanitzar és equivocar-se perquè no són humans. De fet,
0: clar, no
1: ja...
0: potser són millors, però no ho són.
1: Nosaltres som molt pitjors en moltes coses.
0: Sí,
1: oi? Som animals molt diferents.
0: Sí.
1: Però qui fa maldat i destrueix coses i ho rebenta tot són els homes. Per tant, no cal que ens posem tant la medalleta de som els millors, perquè no.
0: No.
1: Ara, hi ha coses que també, és clar, les fem molt bé, com per exemple les protectores mateixes, que ajudeu a gatets i tal. Doncs
0: sí,
1: això,
0: tant.
1: Un humà és el que té allò que diem que som capaços de fer el millor i el pitjor. Llavors, un gat haig d'intentar que tingui una vida de gat, que visqui com un gat, que mengi com un gat, que actuï com un gat i que tingui l'entorn que un gat li va bé, que és tenir companyies d'altres gats, que tenir, sí, persones, tenir una casa, tenir una calefacció i tenir, bé, tenir una estructura en què ell se senti còmode, el seu terreny, per entendre'ns. No entrarem en territorials perquè no ho són, però ja no obrirem aquest meló, però no hem d'humanitzar, hem de gatificar.
0: D'acord.
1: Hem de gratificar, diu, què és un gat? Doncs què vol un gat? Vol això, li agrada allò, busca això. Doncs venga, jo intento donar-te això, no... Ai, doncs mira, doncs, no sé, li poso un jerseiet. No passa,
0: sí,
1: res si li,
0: sí,
1: posem un jerseiet, no passa res.
0: Sí.
1: La majoria de gats no se'l deixaran posar, ja no és un problema perquè no se'l deixen posar. Però, sobretot, tot això no, és que no ens cal.
0: No cal tot això.
1: No.
0: Mira, doncs la meva darrera pregunta és: quin consell imprescindible donaries a algú que vol conviure amb un gat per primer cop?
1: Molt bé, una molt bona pregunta. Doncs jo el que li diria a aquesta persona és que el millor que pot fer és anar a una protectora o en una casa d'acollida, on tinguin gats de fa un temps que els coneixen perfectament, i sobretot les protectores també, aquestes persones que no han adoptat mai, saps aquest gat que en diem que és un gat carmelo, que és un bombó, que és bo, que és,
0: sí,
1: adult, sobretot,
0: sí,
1: adult,
0: sí, sí,
1: carinyós, bo, que no et dona, sí, problemes, que,
0: sí,
1: ja ho saps, que no,
0: sí,
1: s'enfada, que no mossega, que no es garrapa, tal. Aquest és el gat ideal per començar.
0: Perfecte.
1: Un gat adult. A vegades pensen que és un cadell. Ja es pot començar amb un cadell, però hi haurà gent que haurà dit, me cago en dent aquest tio,
0: sí,
1: me'ns està tornant boig, va? També és una experiència xula tenir un cadellet i pujar-lo, però la gent que no ha adoptat mai, sobretot potser gent que s'atabalin o que són molt tranquils, un gat adult per començar, un gat carmelo, d'aquest que ens ho posa tot fàcil, que ens ho regala, entrem en el món del gat, en el millor peu, i després després, si vols experimentar, te'n vas a la protectora i que t'expliquin els quadros que tenen i a partir d'aquí ja pots ajudar amb més experiència, em ve de gust fer això, em ve de gust fer allò, aquest, l'altre. Però per començar, un defacilon. És una pregunta fantàstica, aquesta. M'hauria de fer tothom que em fa entrevistes, m'hauria de fer aquesta pregunta a tothom.
0: D'acord, em sembla genial.
1: Ara així tot Manlleu ja ho sap.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi, per tot això que ens has explicat i ho tindrem molt en compte, els animalistes, dels animals que tenim a casa. Bé, ara tenim la pregunta de l'oient.
2: Hola, i moltes gràcies per estar en aquest programa. Mira, jo, una part de la meva feina de l'associació és tenir cura dels gats petits. Si venen ja socialitzats, sociables, no hi ha cap problema. Però a vegades tenim gatets que són que venen de colònies, que han nascut en una colònia, i la que la mare és esquerpa, i llavors els petits també són esquerps. I voldria saber quins sistemes recomanes per fer mansos aquests gatets. Doncs és això, només. Quins trucos puc fer servir perquè siguin sociables. Moltes gràcies.
1: Sí, mira, que els gatets petits són més fàcils que els adults. Potser el que ens anirà bé és tancar-nos en un lloc més aviat petit, que no hi hagi massa amagatalls, que els hem d'exposar, que ens vegin, llavors de poquet ens hi podem anar sentant al costat, els hi hem d'anar ensenyant la mà, hem d'anar intentant tocar, encara que peguin. Es tracta de que ens vegin, de que vegin que no hem molt al seu ritme, que els seguim però que no els perseguim, que tenen temps, que ens veient. Els gatets petits heu de pensar que ens necessiten, en la seva manera són petits i encara necessiten un punt d'escalfor, i encara que sigui un humà, per ells els hi fa de gateta també. Hi haurà gatets que us ho posaran més difícils, altres menys, les gatetes potser ens compliquen més les coses, els masclets a vegades són més senzillots, bé, això tampoc és una essència exacta, però pot haver-hi un tant per cent, però en definitiva és reduir espais per poder tocar-los, fer contacte, i a partir del moment en què fem contacte, pobrets, ells ja comencen a gaudir de que els toquin, dels que els donin calor, de que els hi treguin les pors. Per tant, una mica això aniria per aquí. Truco, com a truco, doncs no hi ha massa. És aquest treball, perquè és clar, si jo tinc un gatet petit i tinc un refugi molt gran, aquell gatet m'esquivarà tota la vida i es farà gran i no l'hauré pogut tocar mai. I això també pot passar en un pis. Però, en canvi, si és petitó i encara és una mica manejable i em tanco en un lloc petit, doncs potser allà em serà més senzill posar-li la mà a sobre i que ell digui, ui, que bé, que m'han tocat, que m'han rescat, que m'han fet un massatget.
0: Sí, aquesta és la solució. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara faig una última pregunta, que és per el mite que hi ha que els gats sempre cauen de quatre potes. És veritat o què et sembla?
1: Sí. A veure, hi haurà gat que no, eh? Però sí, els gats, per tendència, és que sols, ja estan... Tu el tires del revés i ell cau de quatre potes.
0: Fan gira en ple aire.
1: Perquè tenen una columna vertebral que els hi permet fer dos angles. Llavors aquella columna fa uns giros i unes coses, i a més tenen una habilitat i fan un contrapès amb les potes de davant i les de darrere. Això pot comprovar qualsevol persona. Tu agafes un gat en braços i el poses, diguéssim, agafant-lo tu per l'esquena, i el poses a dos pams de la taula i tu deixes anar i aquell gat és que abans de que tu te n'adonis ja s'ha girat.
0: Ja
1: s'ha girat. Diferent és que potser pues, un gat pues, té un accident, no li dona temps, o algun gat que és molt petós o que és vell. Hi haurà gats que no, però la immensa majoria de gats és una cosa instintiva de caure de quatre potes sense cap mena de dubte, i tant.
0: Però tenim també els paracaigudistes, no? Que aquests...
1: Això és un altre rotllo, eh?
0: Aquests piquen de barbeta...
1: De paladar i es moren. Sí. Fixa't que cauen de cinc pisos, l'únic que es trenquen és el paladar i es moren perquè no poden menjar, perquè no els hi poden curar. I potser s'ha trencat una pota i una costella, que allò, amb això sobreviu tothom.
0: I en canvi, sí.
1: En canvi, el paladar piquen així. Tenen aquest sistema de que es posen així com un esquirol que vola, és a dir, no sé com s'ho maneguen, però fan que redueixen la velocitat, absorbeixen l'impacte, no t'ho sabria dir. I això arribaria un científic a explicar-nos exactament com funciona això. Sabem què passa. Sabem que els gats se salven de caigudes increïbles.
0: Sí.
1: Alguns no, però molts sí. i que alguns, les úniques ferides que es fan és el paladar, perquè aquí no poden evitar aquest fallo de picar amb el paladar. I aquí es moren perquè no els hi poden curar el paladar. I gats que han caigut de 3 pisos, de 4 pisos, i que no passa res, i de 8 anys. Que dius, serà possible?
0: Sí, com a quina...
1: És increïble. No tinc una explicació lògica. Sí. Els gats, hi ha moltes coses que se'ns escapen. I això és supervivència pura. No sé, la natura els ha fet així.
0: D'acord.
1: Són especials.
0: D'acord. Doncs moltes gràcies per tot.
1: A vosaltres, per convidar-me, i tant.
0: Al refugi Casa de Gates i Gats continuem tenint molts gats per donar en adopció. Són gats adults que fa anys que hi viuen i que consideren el refugi la seva llar. No obstant això, estem segurs que serien molt més feliços si poguessin ser adoptats i gaudir d'una veritable llar. A més dels adults, tenim acollits 9 gatets i gatetes d'uns 2 mesos i mig i uns altres que en tenen 4. És molt urgent trobar-los una família. Fem una crida una mica desesperada a famílies responsables que vulguin adoptar. Tots els animals es lliuraran amb totes les garanties de salut necessàries. Per a la secció La pregunta de l'oient, us animem a enviar-nos els vostres dubtes sobre salut, conducta o qualsevol altre tema i el nostre professional convidat els resoldrà. Podeu enviar les vostres notes de veu per al WhatsApp al telèfon 61 61 94 667. A més, us volem informar que el calendari solidari de gats de l'any 2027 de l'associació estarà disponible molt aviat als diferents centres de veterinaris. En farem difusió a les nostres xarxes socials. Per acabar, us demanem, com sempre, que col·laboreu amb l'Associació Animalista de Manlleu, sumem-vos al nostre teaming o fem-vos socis i sòcies amb una quota semestral de 15 euros. Podeu demanar la butlleta a l'adreça del correu electrònic animalistesdemanlleu@gmail.com. Si per qualsevol motiu no podeu adoptar, teniu sempre la possibilitat d'apadrinar un gat amb la quota mensual que us vagi millor. Bé, res més. Moltes gràcies per la vostra atenció i a reveure.

Hip 45. Els 70, 80 i 90 a Hip 45 amb Josep Lloret. Hip 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. Hip 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, ben trobats, ben trobades de nou en aquesta sintonia. Ja resten, doncs, totes les emissores connectades arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra per de nou escoltar i donar vida a una nova hora del VIP 45. La feina, doncs, que fem és recordar les cançons dels 70, 80 i 90. Aquesta és dels 80. Varen tenir sort de poder escoltar i ballar aquests sons en aquell moment. 1985, per una de les cançons de Valerie George, la creadora del The Night, amb això que es deia Apropa't, Get Closer. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina en aquesta hora, en aquest VIP 45, doncs, repassant les cançons que tant ens agrada dels 70, 80 i 90. Tot just comença.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Anem ara mateix directament al Eurodance que es fabricava en els 90 amb Solid Bass.
2: Now.
0: És el Dance to the Beat. Benvinguts al VIP 45. Tenim per endavant, doncs, minuts ben aprofitats de ritme, de sons i de records.
2: Dance while the record is spinning.

0: Una banda que per si mateixa ja era prou sòlida com el seu propi nom, Solid Bass, directament des de Noruega. I amb això que es diu Dance to the Beat. Era la segona proposta del VIP 45 d'aquesta edició, però en tenim moltes i moltes per a compartir junts aquí, com sempre, en el vostre programa.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Aquest sóc jo. Anem per més. Directament des de la Itàlia dels 80, autèntic Italo Disco amb Soft de la B i això que es deia Good Days of Love.

0: Avui teníem ganes de recordar aquesta cançó inclosa dins l'àlbum Friends d'aquesta banda nord-americana, ja coneguda com Son Shalamar, Howard Hewell, Jody Whitley i Jeffrey Daniel, sota la producció de Dick Freddy i Don Cornelius. Una de les cançons que hem escoltat és aquest Don't Try to Change Me. Intenta no canviar. Els Shalamar, que bona.
1: VIP 45.
0: Bé, com ja sabeu, esteu immersos aquí en aquest repàs que fa el VIP 45 dels 70, 80 i 90, ara mateix amb una cançó que arriba des de l'any 1984 dels belgues Mil Hom. Una de les cançons que va ser molt popular i va ser una autèntica revolució és aquest Love Emotion.

0: Basic Connection, amb només 3 anys de durada de projecte, i amb resultats musicals com aquest Háblame Luna, la cançó que hem escoltat. Jo recordo també una cançó d'ells que es deia, si no recordo malament, Tu ets el meu amor. Em sembla, eh? No estic segur. Però vaja. Basic Connection, una de les cançons doncs, que també hem escoltat avui aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I avui tenim ganes de tornar a escoltar i recordar aquell turbodiesel d'Alberto Carpani. De fet, va estar la primera cançó que va llançar aquest home en el rol de l'Italo Disco del moment. Any 1984 per turbodiesel d'Albert One. Ara mateix, doncs, l'escoltem.

0: De fet, la cançó era molt i molt original, fent repàs, doncs, de les marques que en aquell moment eren protagonistes, doncs, arreu del món. Les marques de cotxes automobilístiques. Turbo Diesel amb Albert One, Alberto Carpani. Més Bit 45, més records i més música tot seguit. Bon funky, no te'l perdis.
1: Bit 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. Bit 45.
0: Ara mateix arriba des de Washington el gran Bobby Thurston, així el recordem. Això és de finals de 70 i sonant molt i molt bé. Qui no recorda això que es deia? Check out the groove. L'escoltem.

Quin so més brutal. Realment és fantàstic poder escoltar i recordar cançons com aquesta. Ronnie Brown, Willie Chester i el gran Bobby Thurston amb una de les seves cançons incloses dins l'àlbum You Got What I Takes. L'àlbum You Got What I Takes. Aquest és el Shake Out the Groove. Una de les

0: Ken Tostis. Que aquesta cançó no és altra cosa que un sampler sensacional de la cançó Super Freak, si no recordo malament, de Rick James, d'aquell àlbum que es deia Street Songs. Quins records. Vaig tingué, doncs, el privilegi de poder-la presentar també com a novetat. Gran cançó i ritme, doncs, que també hem avui escoltat aquí en el VIP 45. Amics, amigues, escoltem el temps, marxem.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Doncs sí, marxem. I ho fem així. Tots recuperen una cançó també dels 80 amb una gent que es feia dir Rose. És el Magic Carillion. Us emplaço a una nova edició d'aquest VIP 45 a través de les diferents emissores, doncs, que emeteixen aquest programa arreu de Catalunya i també al Principat d'Andorra. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, qui ha fet aquesta feina, Josep Lloret. Que vagi molt i molt bé.